0: Gasú, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Zoo, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Zoo, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Ζου. Νταβουί ή Δαΐ. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: Cançó d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sempre.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Passeu. Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Zombi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
2: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
3: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
2: Si no sou socis, a Ebretiquet.
3: Servei de bus gratuït.
2: 27 de juny.
3: 27 de juny.
2: La nit que no et pots perdre.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Imagina Radio.
0: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
0: Imagina Ràdio.

0: where we selling.
1: Bon dia, són les 8 del matí.
2: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat. I l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, De bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De bon matí, a Imagina Ràdio.

chance.

0: Les 8 i 5 minuts del matí, molt bon dia i benvingut i benvinguda al De Bon Matí. Comencem ara mateix, estarem amb tu fins a les 9 i mitja i ho fem pues, a través de la 103.9 o a través d'imaginaradio.cat. Sigui com sigui, des d'allà on tu vulguis. Avui, doncs, pues, diverses coses, perquè cal posar-nos al dia del que passa a nivell internacional, per exemple, i a tot arreu, per dir-ho així, i ho farem amb els titulars en portada, fent una ullada a la premsa escrita. També tindrem l'informatiu amb Andrea Maqueda, en aquest cas per saber què passa a casa nostra. I avui parlarem de música. Tindrem en nosaltres a Maria Issas i la coneixerem, perquè ha presentat nou treball musical i, bueno, ens contarà cosetes actuals, cosetes de que té preparades. Però, bueno, això serà d'aquí un ratet. També tindrem el temps amb Eloi Cosso i avui pues, repàs al que queda de programació d'aquest mes de juny a Sala B Teatre. Això i més coses, la cançó en català, la millor música també, com sempre, durant tota l'hora i mitja a Imagina Ràdio. Jo dic l'hora i mitja perquè és la del De Bon Matí, eh? Però que les 24 hores del dia la música d'Imagina Ràdio, pues, escolta'm, que és indiscutible, que és la millor que et poden oferir, la millor que podràs escoltar. Així que, bueno, que són les 8 i 6 minuts i mig, o sigui que comencem ara mateix el De Bon Matí. I, au, que si t'acabes d'incorporar, pues, molt bon dia.
1: Imagina Ràdio, De Bon Matí.
0: I comencem avui amb una frase, aquesta és de Voltaire, i diu així, diu, el treball ens allunya de tres grans mals, el vici, la necessitat i l'avorriment, però és el descans el que ens fa gaudir realment de la vida.
1: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I com et deia, és que és indiscutible la millor música. I música, pues, per exemple, com aquesta. Elton John, acompanyat per Dua Lipa. La cançó, la coneixes, Cold Heart.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
2: S'escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin vela.
1: Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir-se bé. Imagina.

0: Fuego Lento és el títol d'aquesta cançó, recordant la música de Rosana.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I anem ara a assabentar-nos de què passa a tot arreu amb els titulars en portada. Comencem amb el periòdico. Diu: Zapatero no convenç el jutge, però manté el passaport. Calama assenyala en la interlocutòria que no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat. El PSOE dona suport al seu exlíder i el PP remarca que manté la imputació dels seus delictes. El Mediterrani busca un gran pacte de futur, diu. Líders polítics i econòmics reflexionen al Fòrum de Premsa Ibèrica sobre els reptes econòmics, culturals i socials de la macroregió. Telefònica accelera els plans per aconseguir grans contractes en l'àmbit militar. Educació es veuran professors i famílies al marge de la taula sindical. L'Eurocambra dona llum verda als centres de persones migrades fora de la Unió Europea. I Trump canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran. Els líders del G7 reclamen un immediat alto el foc al Líban per garantir aquest pacte. A la portada de La Vanguardia, Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. L'expresident assegura a Calama que va tenir ingressos per feines per a l'empresa del seu amic. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. I també diu que demana confiança, diu l'excap del govern, en una nota en què es proclama innocent. Cal dir també que no declara sobre les joies, un regal segons el seu entorn, i el PNB demana eleccions.

0: lloc, una dona acusa les plataformes socials del suïcidi de la seva filla de 12 anys. I també, quan demanen boicot a Catalunya, diu, més de la meitat d'escoles públiques es queden sense colònies. A la portada del diari Ara, Zapatero defensa la seva innocència, però no convenç el jutge. Com dèiem, no li han retirat el passaport, però afirma que no ha desvirtuat els indicis racionals de criminalitat. L'expresident demana més temps per aclarir l'origen de les joies, que tenia valorades en 1,3 milions. La Fed evita el xoc amb la Casa Blanca i manté els tipus i tot i la inflació. Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. També es parla sobre el lligam entre el crim de Balmes i el port europeu amb més cocaïna. D'això se'n fa referència a la portada. Hi ha un reportatge a l'interior sobre aquest tema. I també un apunt esportiu, en aquest cas del Mundial de Futbol, diu Messi, l'astre més brillant del Mundial argentí, enlluerna el món amb un hat-trick en la seva estrena contra Algèria. I per acabar el repàs a la premsa general, anem al diari de Tarragona, diu Zapatero ho nega tot i demana confiança. Primera jornada de declaració de l'expresident del govern a l'Audiència Nacional. També es parla sobre la vaga de metges que posa el focus en les jornades maratonianes. Els metges seguiran sense fer hores extra. I a Tarragona el Fòrum de la Colònia estarà llest per a inicis del mes de juliol. Anem ara a les portades esportives. Cal dir que a les tres portades el tema central està relacionat amb Leo Messi. Diu històric Messi, el Mundo Deportivo. I és que el crack va debutar amb hat-trick que l'iguala amb Miroslav Klose amb 16 gols com a màxim artiller als Mundials. Amb quasi 39 anys va sumar fins a 8 rècords, entre ells més contribucions de gol, que van ser 24, o marcar més seleccions, que han sigut 11. També sobre el Mundial es parla sobre el partit que va haver ahir també de Portugal contra el Congo, van quedar 1-1 i Anglaterra-Croàcia va guanyar Anglaterra per 4-2. Sobre el Real Madrid diu Florentino envia a la UEFA un dossier Negreira. A la portada de l'Esport, pues, sobre Leo Messi diu fitxen a Messi, i és que Leo irrompeix en el Mundial amb un hat-trick que el converteix en el màxim golejador de la història del torneig. Cal dir que el partit, que era com dèiem, Argentina-Argèlia, van quedar 3-0 a favor de l'Argentina. També parlen sobre el Barça, sobre el filial i el femení. Diu més confiança per a Belletti i Pere Romeu. I acabem ara amb la portada de l'Esportiu. Déu a la terra, referint-se a Leo Messi, debut sonat de Messi en el Mundial amb el hat-trick que dèiem fa un moment en el triomf de l'Argentina, la vigent campiona contra Algèria. També es parla sobre el Barça masculí, que diu un any just del fitxatge de Joan García va ser tot un encert. I sobre això se'n parla, òbviament, a l'interior de l'Esportiu. I acabem parlant de natació. Diu els problemes amb el visat impediran a Carles Coll ser als trials i a l'europeu.
1: De bon matí a Imagina Ràdio.

0: My New Religion és el títol d'aquesta cançó de Bebe Rexha. De seguida, Bon Jovi, Have a Nice Day, però abans una pausa per la publicitat.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
3: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Ei, Jordi, sortim a sopar?
5: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
4: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
5: Quin bon consell! On dius que sopem?
4: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
2: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
7: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però a Lehmann Sensacions, a més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Lehmann Sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.
1: Inma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Ràdio.

0: Day.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
2: per sentir-se bé. Imagina.
3: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esquart som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esquart d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 76942.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Bé, són les 8 i mitja del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Móra la Nova celebra acollir la seu de la futura gigafactoria i que la candidatura es reforci amb recursos estatals.
5: L'alcalde Jesús Álvarez ha destacat la importància d'aquest pas per al municipi, remarcant que permetrà apropar l'empresa i el projecte al territori i donar més capacitat de decisió a una comarca que, històricament, ha estat generadora de recursos per a altres zones del país. Esta societat estarà participada sobretot pel govern espanyol, que també ha aprovat aportar més de 700 milions d'euros al projecte a través de la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica. El delegat del govern a l'Ebre, Joan Castor Bonell, ha celebrat el bon camí del projecte, que és encoratjador.
4: Tortosa rep la visita del projecte Tarragona Refugia, que recorda l'acollida de persones desplaçades durant la Guerra Civil.
5: Una vintena d'alumnes i professors van visitar diversos espais vinculats a la memòria històrica de la ciutat, com el refugi antiaeri del carrer Ernest Hemingway o l'antic barri de pescadors. Durant la jornada es va posar el focus en reivindicar la memòria històrica i les xarxes de solidaritat que es van generar durant el conflicte. Un dels moments més significatius de la jornada va ser el lliurament d'una placa commemorativa per part de l'alumnat de l'Institut La Cabrera de la província de Madrid. El reconeixement distingeix Tortosa com a poble solidari per l'acollida de persones refugiades durant la Guerra Civil.
4: I en agenda, l'Orquestra de Cambra Catalana actua diumenge a Horta de Sant Joan en el cicle Música a les Ermites del Protofest.
5: El concert, que es farà al convent de Sant Salvador d'Horta, s'ha programat per commemorar el Dia de la Música i l'entrada serà gratuïta. Sota la direcció de Joan Pàmies es presentarà Amorosa Primavera, un programa entre la dansa, la memòria popular i la serenata lírica, un viatge sonor que connecta tradició i modernitat a través de quatre mirades molt diverses sobre la música popular. Des de la de Teresa Borràs, Bela Bartók, Cruz López de Rego i Antoni Dobrac.
4: I pel que fa al temps, Andrea, com ho tindrem avui?
5: Avui dijous ens despertem amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 33, 35 i 36 graus a les hores centrals.
4: Molt bé, doncs Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
5: Fins després.
6: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
7: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
6: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
6: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.

0: Bé, ja has escoltat un fragment d'una cançó que s'acaba de... l'acabo d'escoltar jo en directe aquí a l'estudi i la veritat és que ha sigut molt guai. Maria Isas, o Isas, Isas, no? Sí. Isas. Molt bé. Apropa't més al micro, que ara ja has acabat de tocar, eh? Ja t'hem escoltat en directe, nosaltres hem sigut uns privilegiats, tot s'ha de dir, eh? Pues, Maria, anem a conèixer-te, perquè nosaltres no et coneixíem, i la veritat és que ha sigut un goig este moment d'escoltar-te aquí en directe amb aquesta cançó, el teu últim single, Al revés del món. Parlarem de la teua música, però parlem una mica de tu per a començar, per a conèixer-te. Explica'ns qui ets, qui és Maria Isas.
1: Bé, jo, doncs, de fet, fa molts anys que em dedico a la música, vale? Llavors, jo vaig començar en el món de la música, doncs em vaig iniciar de molt jove, des de que tinc memòria, no? Doncs que estic a dins d'aquest món. Primer, doncs, em vaig començar a formar una miqueta ja des de ben petita i vaig començar sobretot en el món del cant, a nivell, doncs, de formació, amb una formació acadèmica. I després, a nivell professional, doncs vaig començar a cantar en una orquestra de ball, on va ser la meva primera experiència dalt d'un escenari.
0: Va ser l'escola, no? Podríem
1: Exacte,
0: dir.
1: La meva escola. Sí, perquè realment allà agafes com moltes taules, no? Molta soltura, toques molts estils diferents, llavors et dona com molta versatilitat. I després d'això ja vaig voler, doncs, fer una miqueta més... posar una miqueta més de part personal, no? en aquest sentit, i vaig començar el meu projecte en solitari. Llavors, al primer moment sí que aquest projecte va començar com més fent versions, no? Sobretot de jazz soul, que és la música que potser més m'arriba i sempre ha estat més present, i a poc a poc, doncs, vaig començar, doncs, a compondre una miqueta. I fins ara, doncs, que sí que tota aquesta part, doncs, l'estic com potenciant més i m'està sortint com aquesta part més creativa, no, de mi.
0: Molt bé. I les teves cançons, com defineixes la teua música?
1: Aquesta és la pregunta del milion, perquè se'm fa difícil de descriure, eh? Al final jo crec que té com molta influència en general la música que he escoltat sempre, que és molt variada, però si t'hagués de descriure, potser et diré que està dins del pop orgànic, no? amb instruments acústics, no? Amb aquesta part més natural a nivell de so. Però segurament s'hi pot trobar influències del soul, del jazz, no? D'aquests estils que sempre són els que més m'han arribat.
0: Que serien com dels teus referents, no? En este cas.
1: Sí, sí. Exacte.
0: Molt bé, molt bé. Tu ets d'aquí al territori, és que
1: no.
0: Clar, la manera de parlar, jo volia arribar aquí,
1: sí.
0: Clar, tu ets del territori com a filla adoptiva, podríem
1: Exacte,
0: dir.
1: Exacte, sí. Sí, de fet, això sempre per aquí a tot arreu, de fet se'm nota, només obro la boca i ja tothom em diu, ostres, d'on ets? Sí, jo soc de Borgunyà, que és un poble molt petit d'Osona, a la comarca d'Osona, i fa 5-6 anys que estic per aquí. Vaig arribar una miqueta, entre cometes, per casualitat, no? I la veritat és que no canvio per res.
0: Vas fer un descobriment, no?
1: Vaig fer un descobriment molt, molt gran, sí, i molt maco, perquè m'hi sento com molt a casa. Llavors, no sé si em trauran ja d'aquí.
0: Bueno, és que al final jo crec que, ser d'un lloc, i a més que és un lloc que jo no he estat, però aquella zona sembla que hagi de ser molt bonica,
1: sí.
0: No? I arriba aquí, que és un altre paradís.
1: Sí.
0: I sentir-te com a casa ha de ser, jo crec que ha de ser bonic, no? Sentir-te de dos llocs una mica.
1: Sí, totalment. Al final, la meva arrel està allà, no? Això, vull dir, és així. Però sí que és com que estic fent també la meva part d'arrel aquí. I sí, el que dius tu, són com dos mons, dos paradisos, perquè... Allà dalt també és molt maco, sí que és veritat que és un altre ritme de vida, un altre estil, i aquí potser he trobat més un ritme de vida més pausat, més calma, no? Que al final jo em defineixo molt, molt amb això.
0: Molt bé, i ja, doncs, això, que tu has fet casa teva al final,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, sobre les cançons, sobre les lletres, ara, a qui cantes tu?
1: M'inspiro, és molt autobiogràfic, sobretot les meves lletres parlen molt de la vida en general, no? De també de la meva experiència, de lo que he viscut, però també faig molta referència a la natura com a espai doncs, de trobar la connexió, la calma, una miqueta en aquest món, no?, que vivim una miqueta convuls. Per mi és important, no?, trobar aquesta part com més de frenar, de parar, de connexió. Jo crec que és també el moment vital on estic, llavors les meves lletres ara mateix estan parlant molt d'això.
0: Mm-hmm. Molt bé, estem escoltant de fons, per cert, hem començat amb Al revés del món, que al final pues, és de fons, això sí, l'enregistrament de la cançó que ens has tocat aquí en directe, ara estem amb el meu compàs, no? El meu compàs, que va ser el single que va sortir anteriorment, no? Va sortir abans de Al revés del món. Jo no sé com estàs de cançons, de material... Com ho tens, això? Sí. El calaix? Com tens el calaix, no?
1: El tinc una mica ple, la veritat és que sí. De fet, paral·lelment a aquestes dues cançons que han sortit, que han estat els meus dos primers singles, estic treballant amb uns quants més que sortiran durant aquest any. Diré que potser en sortiran entre 2 i 3. I, bueno, són moltes hores invertides,
0: claro,
1: no? És una feina molt maca. I un món també una mica nou per mi, llavors estic aprenent moltíssim d'això i ho estic disfrutant molt.
0: Molt bé. Llavors, tindrem més música de Maria Issa, sí. O sigui que l'esperarem nosaltres per anar coneixent i per anar descobrint més, mm-hmm, més coses. De cara al futur, on t'agradaria arribar? A mi m'agrada que els artistes somieu una mica, no? I si diguessis, ostres, és que jo la meva finalitat, si pogués arribar on jo volgués, seria esta. Quina seria per a tu?
1: Sí que és veritat que tampoc vull plantejar-me molt més enllà, perquè també m'agrada molt viure el present, no? Llavors, tampoc tinc cap expectativa molt gran. Al final, la música que faig, primer de tot, el primer la faig per mi. I després, doncs, a mi m'agrada molt que arribi a la gent, no? I arribarà qui hagi d'arribar. Si t'hagués de dir, doncs, ostres, m'agradaria molt, doncs, formar una banda, no?, i poder fer, doncs, els meus concerts en espais, doncs, sobretot en espais més íntims, més bonics, no?, amb aquest caliu, no?
0: Molt bé.
1: Més que no pas que... arribar a...
0: Claro.
1: Allò que diguem a masses. De fet, fujo una mica d'això, jo.
0: Molt bé, o sigui que al final fas música per amor a la música.
1: Total, sí.
0: No? I que al final pues, la prengui o l'agafi qui, no?, qui realment sí. la vulgui. Molt bé, Maria, jo no sé si ens pots avançar algo d'aquestes cançons que parlaves fa un moment, i si no, pues, escoltaríem Al revés del món des del principi sencera. No sé si vols avançar-nos algo o no es pot encara.
1: Podem avançar una cançó.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs parla'ns de la que pots avançar, que no la tenim perquè no està enregistrada encara, ens haurem d'esperar, mm-hmm, però explica'ns una mica de què parles a la pròxima cançó.
1: Aquesta cançó, en principi, si no hi ha res de nou, sortirà a finals d'estiu. És una cançó doncs, que està inspirada. Jo, de fet, abans d'arribar aquí vaig estar a Menorca durant 2 anys, allà treballant, fent una mica temporada. Llavors va ser una etapa com molt bonica, que guarda un record molt maco. I aquesta cançó parla una mica d'això, no? Perquè aquella experiència em va obrir com moltes portes. Llavors parla una mica d'aquesta etapa. I parla sobretot de vegades, no?, que quan et passen aquestes coses a la vida, que en aquell moment doncs, tampoc acabes de ser conscient, no?, del que significaran,
0: claro,
1: fins que no passa un temps i llavors te n'adones, no? I aquesta cançó està composada doncs, des d'aquest punt, no?, des de quan va passar un cert temps i vaig veure realment tota aquella etapa, el que m'havia obert i el que m'havia portat.
0: Molt bé, per escoltar aquesta, doncs això, haurem d'esperar a finals d'estiu. I ara, per acabar, sí que escoltarem, com deia, Al revés del món, que ara està de fons, però la posarem des del principi perquè la gent la pugui gaudir sencera. I m'agradaria doncs, que expliquessis molt ràpid de què parla Al revés del món.
1: Al revés del món parla d'una miqueta de jo com visc, al final, o com m'agrada viure. També és veritat doncs, que és una cançó que, com diu ella, no, que tot parla de tot, de coses quotidianes, no, com d'anar una mica a contracorrent. No? Llavors, sí que és veritat que segurament m'hi porta l'estil de vida que tinc, no, en el món de la música, que al final vaig amb horaris girats, no, de lo normal, però també és veritat que sempre he tingut com aquesta part, no? De, com et deia abans, de fugir una mica doncs, de masses, de, no?
0: Claro.
1: d'aquest ritme tan frenètic a vegades, llavors intento sortir una mica d'aquí. Sí que la cançó doncs, posa una miqueta de cullerada, no? Que diguem.
0: Sí.
1: Però parla d'això.
0: Molt bé. Molt bé, doncs Maria, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ara sí que anem a escoltar la cançó, l'escoltarem sencera, com deia. Així que, bueno, aquí tenim Al revés del món i moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
2: Com cada any, amb l'estiu i Sant Joan, arriba la Festa Major de l'Ampolla. Nits màgiques amb orquestres, bous, menjars populars, revetlla, correfocs i el tradicional fi de festa amb la mascletada. L'Ampolla en festes. Te l'esperaràs?
3: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta de 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
6: I arribem ja a l'hora punta, arribem a les 9 del matí i ho fem amb la música de Rihanna. La cançó es diu Amb

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Únic? S'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: Hora puntal és 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
6: Bon dia.
5: Mora la Nova celebra acollir la seu de la futura gigafactoria i que la candidatura es reforci amb recursos estatals.
6: L'alcalde Jesús Álvarez ha destacat la importància d'aquest pas per al municipi, remarcant que permetrà apropar l'empresa i el projecte al territori i donar més capacitat de decisió a una comarca que, històricament, ha estat generadora de recursos per a altres zones del país. Esta societat està participada sobretot pel govern espanyol, que també ha aprovat aportar més de 700 milions d'euros al projecte a través de la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica. El delegat del govern a l'Ebre, Joan Castorbonell, ha celebrat el bon camí del projecte que el remarca d'encoratjador. El següent pas és l'obertura de candidatures, tal com explica l'alcalde Jesús Álvarez.
7: Bueno, ara el següent pas que s'ha de fer és que Europa acabi traient, que diuen que al juliol trauran obriran el termini per a presentar candidatures i nosaltres pues, ja ho tenim tot preparat per a poder presentar-la i a partir d'aquí pues, esperarem els dos mesos que s'està dient. Crec que al final s'escurçarà perquè tot ha anat una mica enrederit pel tema de la convocatòria per prendre les decisions d'on definitivament acaben de plantar-se aquestes gigafactories.
5: Tortosa rep la visita del projecte Tarragona Refugia, que recorda l'acollida de persones desplaçades durant la Guerra Civil.
6: Una vintena d'alumnes i professors van visitar diversos espais vinculats a la memòria històrica de la ciutat, com el refugi antiaeri del carrer Ernest Hemingway o l'antic barri de pescadors. Durant la jornada es va posar el focus en reivindicar la memòria històrica i les xarxes de solidaritat que es van generar durant el conflicte. Un dels moments més significatius de la jornada va ser el lliurament d'una placa commemorativa per part de l'alumnat de l'Institut La Cabrera de la província de Madrid. El reconeixement distingeix Tortosa com un poble solidari per l'acollida de persones refugiades durant la Guerra Civil.
5: I en agenda, l'Orquestra de Cambra Catalana actua diumenge a Horta de Sant Joan en el cicle musical Les Ermites del Protofest.
6: El concert que es farà al convent de Sant Salvador d'Horta s'ha programat per commemorar el Dia de la Música i l'entrada serà gratuïta. Sota la direcció de Joan Pàmies es presentarà Amorosa Primavera, un programa entre la dansa, la memòria popular i la serenata lírica. Este viatge sonor que connecta tradició i modernitat es viurà a través de quatre mirades molt diverses sobre la música popular i l'expressivitat orquestral, com les de Teresa Borràs, Bela Bartók, Cruz López de Rego i Antoni Borac.
8: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
9: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
8: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
9: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
8: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
10: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
5: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, calor, això ho sabem, però com anirà avui?
6: Pues avui dijous ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 33, 35 i 36 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, Andrea, moltes gràcies, que passes bon dia i que res, que ens trobem demà.
6: Molt bon dia.
5: I recorda que si vols siguis tan informat, informada, pots connectar-te per ampliar informació sobre aquestes notícies i moltes més a imaginaradio.cat. I si no, a més, cada hora punta tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio.
11: Recordes això?
12: Somriu!
13: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
11: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
14: Demana la teva primera visita gratuïta.
11: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
14: O ebreclinicdental.com.
11: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
14: O montsiadental.com.
11: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 Vinaròs.
14: O azahardental.com.
11: Fes com jo i somriu a la vida.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.
15: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: La cançó en català de la mà de Búhos es diu No és Miami. En aquest cas, juntament amb el productor Henry Méndez. I és la cançó en català avui, com dèiem, el de Bon Matí. Una cançó que, com sempre, és gentilesa i ens la regala, podríem dir, Fusteria Rupérez.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Imagina Ràdio, de Bon Matí fins a les 9:30.

0: Be My Baby. I són les 9 i 11 minuts, quasi 12, i seria hora pues, de fer una ullada als sortejos, als resultats dels sortejos d'ahir mateix. Comencem amb la 649, que la combinació guanyadora d'ahir és la formada pel 9, el 25, el 27, 42, 45 i 46. Complementari el 3 i reintegrament el número 0. Els números de la Bonoloto, el 16, el 19, 21, 23, 40 i 47. Complementari el 38 i reintegrament el número 1. Els números del trio, el 0, el 6 i l'1. I finalment, el cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 62.018 i la sèrie, la 31.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I recordem ara a la xica d'Ipanema, de Girl from Ipanema, en aquest cas, en la versió de Frank Sinatra.

Bon Matí. Imagina Ràdio. Quantes vegades has pensat què puc fer per a donar a conèixer el meu negoci? Quin deu ser el mitjà més directe i eficaç? Quant em pot costar posar un anunci a la ràdio? A Imagina Ràdio sabem com ajudar-te per a donar a conèixer

0: ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: I tot seguit, David Bo farà un repàs a totes les activitats i a la cartellera que hi ha programada per a les pròximes setmanes a Sala B Teatre d'Amposta. David, bon dia.
3: Hola, Imma. Pues este juny, a Sala B, tenim tres propostes que, de veritat, no us podeu perdre. Lo dissabte 20, a les 8, El tamaño de l'amor importa, amb Dani Viciedo i Miguel Roldán, una comèdia de Nueve Musas Producciones, una comèdia aromàntica, com diuen ells, escrita i interpretada pel mateix Dani Viciedo. Bueno, una parella que es retroba inesperadament a la consulta del terapeuta i això los obligarà a afrontar directament les ferides que van provocar la ruptura. A través de molt d'humor, moltíssimes discussions, moltes situacions hilarants, l'obra parla de relacions afectives, de les relacions afectives contemporànies i les inseguretats emocionals que això, és a dir, que mos causen, no? I la necessitat d'aprendre a estimar-se per a poder estimar els altres. Una proposta, ja veureu, fresca, divertida, sobre l'amor, les frustracions i les segones oportunitats. I acabem lo més, el dia 26, a les 10:30, en No és lo mismo, el nostre book insignia, el nostre espectacle resident. En esta ocasió, l'edició l'hem titulat Pride. Ens trobem al juny, és el mes de l'orgull LGTBIQ+, i per tant, les nostres drags havien de fer honor en este mes, i el que estem preparant, com sempre, les nostres tres protagonistes, Fita, Divax i Steinburg, és una proposta que combina, com sempre, monòlegs, música, improvisació i molta, molta cultura drag per a reivindicar la diversitat sexual i la història del col·lectiu. Farem un recorregut històric, com sempre, irreverent i políticament incorrectíssim, sobre la història del moviment. Una nit, com sempre, participativa i desenfadada per a celebrar la llibertat, la dissidència queer i l'orgull. Com sempre, en molt d'humor i en molta energia. Us necessitem. La Sala B està fent els seus primers passos, tot i que està a punt de complir ja els seus primers 12 mesos, el seu primer anyet, però us necessitem per a que realment esta proposta de cultural ampostina i del territori acabe arrelant-se i acabe quedant-se. Així que, per favor, ompliu el teatre i allí estarem. Moltes, moltes gràcies.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: cançó es diu A los ojos, des dels anys 90, la música de Los Rodríguez. I són ja les 9 i 22 minuts del matí i ara anem a fer una petitíssima pausa i després parlem del temps.
1: Imagina Ràdio 103.9 FM.
2: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 706942.
3: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a AutoEsteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. AutoEsteller, estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
4: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
5: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
4: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
5: JMS Vehicles Industrials.
1: Imma Rastrero, de Bon Matí. Imagina Ràdio. Imagina. De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: dijous i dijous que ja encaran el cap de setmana i avui cal parlar del temps i tenim en nosaltres a Eloi Cosa. Eloi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bueno, Eloi, bueno, per a començar, avui és l'últim dia que vens a l'estudi presencial. Comences vacances?
1: Doncs sí, comences les vacances.
0: Molt bé, doncs bueno, superbé, comences vacances, però tu, a partir de la setmana que ve, com has fet algunes vegades, ho enviaràs, o sigui que tindrem la previsió igual, no patim.
1: No, ho enviaré des de casa, des del mòbil.
0: Molt bé, doncs Eloi, conta-mos, perquè molta calor. Escolta.
1: Doncs sí, la calor ha de ser encara més present de cara als dies vinents i més intensa, i una gran onada de calor està a punt de caure, sobretot de cara la setmana de Sant Joan tindrem una intensa onada de calor, la primera de la temporada, en què arribarem cap als 39-40 graus, a les zones més càlides de l'Ebre, sud de Lleida, Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell i Urgell, en què doncs, les màximes estaran desorbitadament altes per l'època i estaríem al voltant de 9, 10 o 12 graus per sobre de la mitjana climàtica. Sí. Això, tot això és una bogeria termomètricament parlant, amb unes mínimes també escandalosament molt altes, cap als 23-24 graus, déu-n'hi-do també, eh?
0: Molt bé. Bueno, temperatures molt altes, com deies. Comença l'estiu?
1: Comença, sí, aquest diumenge.
0: Molt bé, així que diumenge... Claro, ja estarà una mica justificada la calor, encara
1: sí,
0: que sigui
1: però,
0: excessiva.
1: Sí, però bueno, al maig ja van vindre de molts records de calor i ara al juny se'n tornem i no té data de caducitat, perquè si mirem a molt llarg termini, cap a primeríssims dies de juliol pot arribar més i més calor, cap als 39-40, una altra vegada, tot això no valora i bueno, tot està més que sec, està una cosa molt resseca la situació, i si es botés foc en aquesta vegetació tan i tan seca que tenim, doncs pot ser de caràcter molt sever i si fa vent, difícil d'aturar fins i tot els focs,
0: molt bé. Molt bé, pues s'haurà de parar més compte, no?, del que es para
1: sí,
0: normalment.
1: Sí, i de cara a aquesta revetlla, molt de compte en aquesta situació també, perquè serà situació d'extrema calor també, eh?
0: Molt bé. A la revetlla què fas? Coses?
1: A la revetlla me'n vaig a servir el bar Panda de Vilalba
0: molt
1: i
0: bé.
1: després a la mitjanit me n'aniré de festa.
0: Molt bé, pues mira, superbé, no? La revetlla s'ha de gaudir, s'ha de fer coses.
1: Sí.
0: Molt bé, pues Eloi, moltíssimes gràcies, bon estiu.
1: Igualment.
0: I fins setembre.
1: Fins a setembre.
0: Bueno, que és el que diem al principi, eh? Que t'anirem escoltant,
1: sí,
0: però
1: des de casa.
0: No estaràs en altres. Pues moltes gràcies. Adéu.
1: Adéu, adéu-siau.
2: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
0: I de seguida, en quasi 3 minuts, arribem a les 9 i mitja del matí. Posem ja el punt i final al de bon matí avui dijous i ho fem amb la música del Simple Red. La cançó es diu Stars i d'aquesta manera, pues, com et deia, nosaltres marxem. Ens trobem demà a les 8, però ara et deixo amb 30 minuts de música sense interrupcions. Així que res, que passes molt bon dia. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Móra la Nova celebra acollir la seu de la futura gigafactoria i que la candidatura es reforci amb recursos estatals. L'alcalde Jesús Álvarez ha destacat la importància d'aquest pas per al municipi, remarcant que permetrà apropar l'empresa i el projecte al territori i donar més capacitat de decisió a una comarca que, històricament, ha estat generadora de recursos per a altres zones del país. Esta societat estarà participada sobretot pel govern espanyol, que també ha aprovat aportar més de 700 milions d'euros al projecte a través de la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica. El delegat del govern a l'Ebre, Joan Castorgonell, ha celebrat el bon camí del projecte, que és encoratjador. Tortosa rep la visita del projecte Tarragona Refugia, que recorda l'acollida de persones desplaçades durant la Guerra Civil. Una vintena d'alumnes i professors van visitar diversos espais vinculats a la memòria històrica de la ciutat, com el refugi antiaeri del carrer Ernest Hemingway o l'antic barri de pescadors. Durant la jornada es va posar el focus en reivindicar la memòria històrica i les xarxes de solidaritat que es van generar durant el conflicte. Un dels moments més significatius de la jornada va ser el lliurament d'una placa commemorativa per part de l'alumnat de l'Institut La Cabrera de la província de Madrid. El reconeixement distingeix Tortosa com a poble solidari per l'acollida de persones refugiades durant la Guerra Civil. I en agenda, l'Orquestra de Cambra Catalana actua diumenge a Horta de Sant Joan en el cicle Música a les Ermites del Protofest. El concert, que es farà al convent de Sant Salvador d'Horta, s'ha programat per commemorar el Dia de la Música i l'entrada serà gratuïta. Sota la direcció de Joan Pàmies, es presentarà Amorosa Primavera, un programa entre la dansa, la memòria popular i la serenata lírica. Este viatge sonor, que connecta tradició i modernitat, es viurà a través de quatre mirades molt diverses sobre la música popular i l'expressivitat orquestral, com les de Teresa Borràs, Bela Bartók, Cruz López de Rego i Antonín Borac.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 33, 35 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir-se

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem

0: us inunda el castell de Miravet. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
3: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
2: Si no sou socis, a Ebretiquet.
3: Servei de bus gratuït.
2: 27 de juny.
3: 27 de juny.
2: La nit que no et pots perdre.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
7: Com cada any, amb l'estiu i Sant Joan, arriba la Festa Major de l'Ampolla. Nits màgiques amb orquestres, bous, menjars populars, revetlla, correfocs i el tradicional fi de festa amb la mascletada. L'Ampolla en festes. Te les pedràs?
6: Passeu. Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor. Partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Móra la Nova celebra acollir la seu de la futura gigafactoria i que la candidatura es reforci amb recursos estatals. L'alcalde Jesús Álvarez ha destacat la importància d'aquest pas per al municipi, remarcant que permetrà apropar l'empresa i el projecte al territori i donar més capacitat de decisió a una comarca que, històricament, ha estat generadora de recursos per a altres zones del país. Esta societat estarà participada sobretot pel govern espanyol, que també ha aprovat aportar més de 700 milions d'euros al projecte a través de la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica. El delegat del govern a l'Ebre, Joan Castorgonell, ha celebrat el bon camí del projecte, que és encoratjador. Tortosa rep la visita del projecte Tarragona Refugia, que recorda l'acollida de persones desplaçades durant la Guerra Civil. Una vintena d'alumnes i professors van visitar diversos espais vinculats a la memòria històrica de la ciutat, com el refugi antiaeri del carrer Ernest Hemingway o l'antic barri de pescadors. Durant la jornada es va posar el focus en reivindicar la memòria històrica i les xarxes de solidaritat que es van generar durant el conflicte. Un dels moments més significatius de la jornada va ser el lliurament d'una placa commemorativa per part de l'alumnat de l'Institut La Cabrera de la província de Madrid. El reconeixement distingeix Tortosa com a poble solidari per l'acollida de persones refugiades durant la Guerra Civil. I en agenda, l'Orquestra de Cambra Catalana actua diumenge a Horta de Sant Joan en el cicle Música a les Ermites del Protofest. El concert, que es farà al convent de Sant Salvador d'Horta, s'ha programat per commemorar el Dia de la Música i l'entrada serà gratuïta. Sota la direcció de Joan Pàmies, es presentarà Amorosa Primavera, un programa entre la dansa, la memòria popular i la serenata lírica. Este viatge sonor, que connecta tradició i modernitat, es viurà a través de quatre mirades molt diverses sobre la música popular i l'expressivitat orquestral, com les de Teresa Borràs, Bela Bartók, Cruz López de Rego i Antonín Borac. I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 33, 35 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.
4: Imagina Radio.

0: Majo.
1: D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026. Música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestralia.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: Catalunya torna a Galícia.
5: Les seleccions catalanes absolutes femenina i masculina de futbol sala disputaran els dies 3 i 4 de juliol els seus compromisos internacionals davant Galícia, al pavelló esportiu municipal de Lugo.
4: Compte enrere per al retorn a la pista. Catalunya buscarà repetir les victòries aconseguides el passat 11 de setembre de 2024.
5: Dues seleccions, dos grans partits, una mateixa passió. Catalunya.
6: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
7: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
8: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Moderogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
1: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
3: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient. Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío. Si no sou socis, a Ebretiquet. Servei de bus gratuït. 27 de juny. 27 de juny. La nit que no et pots perdre.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Localitzen el cos sense vida d'un home a Ulldecona. L'home de 64 anys havia sortit a fer una ruta per la Torreta del Montsià dimecres al matí i no va tornar a casa. Els bombers van rebre l'avís de la desaparició a les 9:20 i van activar un operatiu de recerca integrat per 5 dotacions, entre les quals hi havia efectius del grup d'actuacions especials del Parc de Valls i bombers del Parc de Tortosa d'Ulldecona. Poc després de les 11 de la nit, van localitzar el cos de la víctima en un corral de la zona. També hi van intervenir 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, efectius de la policia local d'Ulldecona i el sistema d'emergències mèdiques, que va activar 2 ambulàncies. 14 restaurants ebrencs reben el segell Peix de Llotja. La insígnia reconeix els establiments compromesos amb el consum de peix fresc capturat per la flota local i descarregat a les llotges del territori. El distintiu es va lliurar durant la segona jornada d'Economia Blava, celebrada a l'Ametlla de Mar, a restaurants de la Ràpita, l'Ampolla, del Tebre i Poble Nou del Delta. La iniciativa vol reforçar els vincles entre el sector pesca i la restauració, promoure el producte de proximitat i posar en valor la pesca artesanal i sostenible de les Terres de l'Ebre. Viu del Tebre presenta més d'un centenar d'activitats per gaudir del Delta aquest estiu. La nova edició de l'agenda d'estiu presentada per l'Ajuntament de Deltebre inclou més d'un centenar d'activitats entre els mesos de juny i setembre. La programació combina cultura, gastronomia, natura i oci familiar amb propostes com les festes de l'arròs, les jornades gastronòmiques, concerts, rutes amb caiac i activitats per descobrir el Delta de l'Ebre. Un dels actes més destacats serà l'observació de l'eclipsi solar del 12 d'agost, per al qual s'han previst diferents activitats divulgatives i 3 espais habilitats per seguir el fenomen. Segons l'Ajuntament, la iniciativa vol reforçar l'oferta turística i posar en valor els atractius naturals i culturals del municipi. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Alcanar, 33 a Corbera d'Ebre, 35 a Roquetes i 36 graus a Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Passeu, passeu. Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música.
1: Per sentir-se bé. Imagina't.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Ebre Canvis, la tenda de recanvis d'automoció, engeguem la campanya d'aire condicionat. Compressors i filtres d'habitacle antialèrgics de tot tipus de vehicle, a més de tots els components per la reparació de sistemes de climatització per a que viatgis fresquet i segur. I no oblidis que també disposem de tots els recanvis de mecànica i electricitat de l'automòbil i maquinària agrícola. Ebre Canvis, des del 2014 oferint solucions. Avinguda Tarradellas 53, enfront del Parc dels Xiribecs. Amposta.
2: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
3: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
2: Si no sou socis, a Ebretiquet.
3: Servei de bus gratuït.
2: 27 de juny.
3: 27 de juny.
2: La nit que no et pots perdre.
1: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però a Lehmann Sensacions, a més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Lehmann Sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestralia.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
1: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
4: Imagina Ràdio.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Localitzen el cos sense vida d'un home a Ulldecona. L'home de 64 anys havia sortit a fer una ruta per la Torreta del Montsià dimecres al matí i no va tornar a casa. Els bombers van rebre l'avís de la desaparició a les 9:20 i van activar un operatiu de recerca integrat per 5 dotacions, entre les quals hi havia efectius del grup d'actuacions especials del Parc de Valls i bombers del Parc de Tortosa d'Ulldecona. Poc després de les 11 de la nit, van localitzar el cos de la víctima en un corral de la zona. També hi van intervenir 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, efectius de la policia local d'Ulldecona i el sistema d'emergències mèdiques, que va activar 2 ambulàncies. 14 restaurants ebrencs reben el segell Peix de Llotja. La insígnia reconeix els establiments compromesos amb el consum de peix fresc capturat per la flota local i descarregat a les llotges del territori. El distintiu es va lliurar durant la segona jornada d'Economia Blava, celebrada a l'Ametlla de Mar, a restaurants de la Ràpita, l'Ampolla, del Tebre i Poblenou del Delta. La iniciativa vol reforçar els vincles entre el sector pesca i la restauració, promoure el producte de proximitat i posar en valor la pesca artesanal i sostenible de les Terres de l'Ebre. Viu del Tebre presenta més d'un centenar d'activitats per gaudir del Delta aquest estiu. La nova edició de l'agenda d'estiu presentada per l'Ajuntament de Deltebre inclou més d'un centenar d'activitats entre els mesos de juny i setembre. La programació combina cultura, gastronomia, natura i oci familiar amb propostes com les festes de l'arròs, les jornades gastronòmiques, concerts, rutes amb caiac i activitats per descobrir el Delta de l'Ebre. Un dels actes més destacats serà l'observació de l'eclipsi solar del 12 d'agost, per al qual s'han previst diferents activitats divulgatives i 3 espais habilitats per seguir el fenomen. Segons l'Ajuntament, la iniciativa vol reforçar l'oferta turística i posar en valor els atractius naturals i culturals del municipi. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Alcanar, 33 a Corbera d'Ebre, 35 a Roquetes i 36 graus a Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
2: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
3: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
2: Si no sou socis, a Ebretiquet.
3: Servei de bus gratuït.
2: 27 de juny.
3: 27 de juny.
2: La nit que no et pots perdre.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
7: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
7: per sentir-se

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Tot a punt a Tortosa per acollir un festival Vèrtebra Dansa més obert i innovador amb la mateixa ànima de sempre. La primera edició del retornat Festival de Dansa Contemporània, que lidera el ballarí i coreògraf local, Roberto Oliván, arriba amb el nou nom de Vèrtebra Dansa, amb formacions professionals, tallers amateurs a punt d'esgotar inscripcions i espectacles internacionals, els tres pilars i l'ànima d'un esdeveniment que recull el llegat del Deltebre Dansa i que enguany se celebrarà entre el 20 i 26 de juliol. Es preveu la participació de ballarins i formacions de més de 50 països, amb professors i referents de primer nivell i amb la voluntat enguany d'incidir en com les danses urbanes estan transformant la dansa contemporània com abans ho havia fet el circ amb les arts escèniques. Escoltem a Jordi Jordan, primer tinent d'alcalde.
3: És una oportunitat molt positiva per a Tortosa perquè, per una banda, hi ha una projecció internacional de la ciutat, tenint en compte que molts dels espectacles i de les persones que vindran són d'arreu del continent europeu, i per l'altra també una activitat que dinamitza l'economia i, a més, on la gent de casa nostra podrà participar activament tant en la formació com en els diferents espectacles que es portaran a terme i que ompliran d'activitat la ciutat durant molts de dies del mes de juliol.
2: Els joves de Móra d'Ebre continuen participant en el disseny del futur skatepark i pump track del municipi. L'Ajuntament ha recollit les aportacions d'alumnes de segon d'ESO i sisè de primària del Col·legi Santa Teresa, que van ser els impulsors inicials de la proposta. Els estudiants han aportat idees i referències per definir un equipament adaptat a les necessitats dels usuaris. La iniciativa va sorgir després que l'alumnat reclamés un espai propi per practicar aquestes disciplines sense haver de desplaçar-se a altres poblacions. El procés participatiu continuarà amb una nova visita a l'Ajuntament abans de concretar el disseny definitiu del projecte. I en agenda, Amposta celebra este dissabte 20 de juny el Dia Europeu de la Música a les Terres de l'Ebre. L'acte, que tindrà lloc a l'Auditori Octavi Ruiz, servirà per commemorar els 110 anys d'història de la lira ampostina i inclou una xerrada sobre els 45 anys de la Federació Catalana de Societats Musicals i la trajectòria del moviment associatiu musical al territori. La jornada es clourà amb un concert de la banda de música La Lira Ampostina, una de les formacions més emblemàtiques de les Terres de l'Ebre. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Alcanar, 33 a Corbera d'Ebre, 35 a Roquetes i 36 graus a Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però a Lehmann Sensacions, a més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Lehmann Sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
3: A Ebre Canvis ja ha començat la campanya d'aire condicionat.
4: Fa calor, fa calor.
3: A Ebre Canvis tenim tot allò que fa falta per la reparació i manteniment de sistemes de climatització i refrigeració de turismes, furgonetes, tractors, camions. A Ebre Canvis disposem d'un ampli estoc de compressors de les millors marques, filtres d'habitacle de carboni, antialèrgics i venda i reparació d'estacions de càrrega per tot tipus de gas. A Ebre Canvis.

0: Els cavalls? Vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
1: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestralia.
2: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
3: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
2: Si no sou socis, a Ebretiquet.
3: Servei de bus gratuït.
2: 27 de juny.
3: 27 de juny.
2: La nit que no et pots perdre.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Imagina Ràdio.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Tot a punt a Tortosa per acollir un festival Vèrtebra Dansa més obert i innovador amb la mateixa ànima de sempre. La primera edició del retornat Festival de Dansa Contemporània, que lidera el ballarí i coreògraf local, Roberto Olivan, arriba amb el nou nom de Vèrtebra Dansa, amb formacions professionals, tallers amateurs a punt d'esgotar inscripcions i espectacles internacionals, els tres pilars i l'ànima d'un esdeveniment que recull el llegat del Deltebre Dansa i que enguany se celebrarà entre el 20 i 26 de juliol. Es preveu la participació de ballarins i formacions de més de 50 països, amb professors i referents de primer nivell i amb la voluntat enguany d'incidir en com les danses urbanes estan transformant la dansa contemporània com abans ho havia fet el circ amb les arts escèniques. Escoltem a Jordi Jordan, primer tinent d'alcalde.
2: És una oportunitat molt positiva per a Tortosa perquè, per una banda, hi ha una projecció internacional de la ciutat, tenint en compte que molts dels espectacles i de les persones que vindran són d'arreu del continent europeu, i per l'altra també una activitat que dinamitza l'economia i, a més, on la gent de casa nostra podrà participar activament tant en la formació com en els diferents espectacles que es portaran a terme i que ompliran d'activitat la ciutat durant molts de dies del mes de juliol.
1: Els joves de Móra d'Ebre continuen participant en el disseny del futur skatepark i pump track del municipi. L'Ajuntament ha recollit les aportacions d'alumnes de segon d'ESO i sisè de primària del Col·legi Santa Teresa, que van ser els impulsors inicials de la proposta. Els estudiants han aportat idees i referències per definir un equipament adaptat a les necessitats dels usuaris. La iniciativa va sorgir després que l'alumnat reclamés un espai propi per practicar aquestes disciplines sense haver de desplaçar-se a altres poblacions. El procés participatiu continuarà amb una nova visita a l'Ajuntament abans de concretar el disseny definitiu del projecte. I en agenda, Amposta celebra este dissabte 20 de juny el Dia Europeu de la Música a les Terres de l'Ebre. L'acte, que tindrà lloc a l'Auditori Octavi Ruiz, servirà per commemorar els 110 anys d'història de la lira ampostina i inclou una xerrada sobre els 45 anys de la Federació Catalana de Societats Musicals i la trajectòria del moviment associatiu musical al territori. La jornada es clourà amb un concert de la banda de música La Lira Ampostina, una de les formacions més emblemàtiques de les Terres de l'Ebre. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Alcanar, 33 a Corbera d'Ebre, 35 a Roquetes i 36 graus a Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
2: Un sabor puede ser único y no gustarle a nadie. Mejor que ser original es tener algo que te haga diferente. Comparte nuestro ADN Cupra y forma parte de una tribu que siente emociones distintas cuando disfruta de la carretera. Ven a visitar nuestro Cupra Garage y conoce la gama Cupra para sentir experiencias que no has sentido nunca.
3: Ven y visítalo en Autoesteller, carretera de Tortosa a la Aldea, kilómetro 10, Tortosa.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
2: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
3: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
2: Si no sou socis, a Ebretique.
3: Servei de bus gratuït.
2: 27 de juny.
3: 27 de juny.
2: La nit que no et pots perdre.
4: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
5: Clínica de cirurgia plàstica, reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Localitzen el cos sense vida d'un home a Ulldecona. L'home de 64 anys havia sortit a fer una ruta per la Torreta del Montsià dimecres al matí i no va tornar a casa. Els bombers van rebre l'avís de la desaparició a les 9:20 i van activar un operatiu de recerca integrat per 5 dotacions, entre les quals hi havia efectius del grup d'actuacions especials del Parc de Valls i bombers del Parc de Tortosa d'Ulldecona. Poc després de les 11 de la nit, van localitzar el cos de la víctima en un corral de la zona. També hi van intervenir 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, efectius de la policia local d'Ulldecona i el sistema d'emergències mèdiques, que va activar 2 ambulàncies. 14 restaurants ebrencs reben el segell Peix de Llotja. La insígnia reconeix els establiments compromesos amb el consum de peix fresc capturat per la flota local i descarregat a les llotges del territori. El distintiu es va lliurar durant la segona jornada d'Economia Blava, celebrada a l'Ametlla de Mar, a restaurants de la Ràpita, l'Ampolla, del Tebre i Poblenou del Delta. La iniciativa vol reforçar els vincles entre el sector pesca i la restauració, promoure el producte de proximitat i posar en valor la pesca artesanal i sostenible de les Terres de l'Ebre. Viu del Tebre presenta més d'un centenar d'activitats per gaudir del Delta aquest estiu. La nova edició de l'agenda d'estiu presentada per l'Ajuntament de Deltebre inclou més d'un centenar d'activitats entre els mesos de juny i setembre. La programació combina cultura, gastronomia, natura i oci familiar amb propostes com les festes de l'arròs, les jornades gastronòmiques, concerts, rutes amb caiac i activitats per descobrir el Delta de l'Ebre. Un dels actes més destacats serà l'observació de l'eclipsi solar del 12 d'agost, per al qual s'han previst diferents activitats divulgatives i 3 espais habilitats per seguir el fenomen. Segons l'Ajuntament, la iniciativa vol reforçar l'oferta turística i posar en valor els atractius naturals i culturals del municipi. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Alcanar, 33 a Corbera d'Ebre, 35 a Roquetes i 36 graus a Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Radio.

0: Rocío. Los números 1, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calaim, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calaim, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Hi ha nits d'estiu irrepetibles. Vine el dissabte 27 de juny al Castell de Miravet i gaudeix del Festival Riu de Veus amb la música de David Carabent, Mishima, Xarim Aresté i Meritxell Gené, acompanyats d'una banda 100% ebrenca. Un concert únic creat expressament per a l'ocasió. Dissabte 27 de juny a partir de les 21:30 hores, un Riu de Veus inunda el Castell de Miravet. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Ei, Jordi, sortim a sopar?
5: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
4: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
5: Quin bon consell! On dius que sopem?
4: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
1: Palomo Consultors. 50 anys assessorant empreses i professionals.
6: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comedian gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
5: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
6: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
5: Si no sou socis, a Ebretiquet.
6: Servei de bus gratuït.
5: 27 de juny.
6: 27 de juny.
5: La nit que no et pots perdre.
7: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/Mestràlia.
8: Imagina.
0: Imagina.
8: Imagina Ràdio.
0: La millor música per sentir-se bé.

0: Són les 5.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Localitzen el cos sense vida d'un home a Ulldecona. L'home de 64 anys havia sortit a fer una ruta per la Torreta del Montsià dimecres al matí i no va tornar a casa. Els bombers van rebre l'avís de la desaparició a les 9:20 i van activar un operatiu de recerca integrat per 5 dotacions, entre les quals hi havia efectius del grup d'actuacions especials del Parc de Valls i bombers del Parc de Tortosa al d'Ulldecona. Poc després de les 11 de la nit, van localitzar el cos de la víctima en un corriol de la zona. També hi van intervenir 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, efectius de la policia local d'Ulldecona i el sistema d'emergències mèdiques, que va activar 2 ambulàncies. 14 restaurants ebrencs reben el segell Peix de Llotja. La insígnia reconeix els establiments compromesos amb el consum de peix fresc capturat per la flota local i descarregat a les llotges del territori. El distintiu es va lliurar durant la segona jornada d'Economia Blava, celebrada a l'Ametlla de Mar, a restaurants de la Ràpita, l'Ampolla, del Tebre i Poblenou del Delta. La iniciativa vol reforçar els vincles entre el sector pesca i la restauració, promoure el producte de proximitat i posar en valor la pesca artesanal i sostenible de les Terres de l'Ebre. Viu del Tebre presenta més d'un centenar d'activitats per gaudir del Delta aquest estiu. La nova edició de l'agenda d'estiu presentada per l'Ajuntament de Deltebre inclou més d'un centenar d'activitats entre els mesos de juny i setembre. La programació combina cultura, gastronomia, natura i oci familiar amb propostes com les festes de l'arròs, les jornades gastronòmiques, concerts, rutes amb caiac i activitats per descobrir el Delta de l'Ebre. Un dels actes més destacats serà l'observació de l'eclipsi solar del 12 d'agost, per al qual s'han previst diferents activitats divulgatives i 3 espais habilitats per seguir el fenomen. Segons l'Ajuntament, la iniciativa vol reforçar l'oferta turística i posar en valor els atractius naturals i culturals del municipi. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Alcanar, 33 a Corbera d'Ebre, 35 a Roquetes i 36 graus a Riba-roja d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: La millor música per sentir-se bé.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents, indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Com cada any, amb l'estiu i Sant Joan, arriba la Festa Major de l'Ampolla. Nits màgiques amb orquestres, bous, menjars populars, revetlla, correfocs i el tradicional fi de festa amb la mascletada. L'Ampolla en festes. Te l'esperaràs?
6: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
7: Ofertes històriques a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulzades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
1: Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Tot a punt a Tortosa per acollir un festival Vèrtebra Dansa més obert i innovador amb la mateixa ànima de sempre. La primera edició del retornat Festival de Dansa Contemporània, que lidera el ballarí i coreògraf local Roberto Olivan, arriba amb el nou nom de Vèrtebra Dansa, amb formacions professionals, tallers amateurs a punt d'esgotar inscripcions i espectacles internacionals, els tres pilars i l'ànima d'un esdeveniment que recull el llegat del Deltebre Dansa i que enguany se celebrarà entre el 20 i 26 de juliol. Es preveu la participació de ballarins i formacions de més de 50 països, amb professors i referents de primer nivell i amb la voluntat enguany d'incidir en com les danses urbanes estan transformant la dansa contemporània com abans ho havia fet el circ amb les arts escèniques. Escoltem a Jordi Jordan, primer tinent d'alcalde.
3: És una oportunitat molt positiva per a Tortosa perquè, per una banda, hi ha una projecció internacional de la ciutat, tenint en compte que molts dels espectacles i de les persones que vindran són d'arreu del continent europeu, i per l'altra també una activitat que dinamitza l'economia i, a més, on la gent de casa nostra podrà participar activament tant en la formació com en els diferents espectacles que es portaran a terme i que ompliran d'activitat la ciutat durant molts de dies del mes de juliol.
2: Els joves de Móra d'Ebre continuen participant en el disseny del futur skatepark i pump track del municipi. L'Ajuntament ha recollit les aportacions d'alumnes de segon d'ESO i sisè de primària del Col·legi Santa Teresa, que van ser els impulsors inicials de la proposta. Els estudiants han aportat idees i referències per definir un equipament adaptat a les necessitats dels usuaris. La iniciativa va sorgir després que l'alumnat reclamés un espai propi per practicar aquestes disciplines sense haver de desplaçar-se a altres poblacions. El procés participatiu continuarà amb una nova visita a l'Ajuntament abans de concretar el disseny definitiu del projecte. I en agenda, Amposta celebra este dissabte 20 de juny el Dia Europeu de la Música a les Terres de l'Ebre. L'acte, que tindrà lloc a l'Auditori Octavi Ruiz, servirà per commemorar els 110 anys d'història de la lira ampostina i inclou una xerrada sobre els 45 anys de la Federació Catalana de Societats Musicals i la trajectòria del moviment associatiu musical al territori. La jornada es clourà amb un concert de la banda de música La Lira Ampostina, una de les formacions més emblemàtiques de les Terres de l'Ebre. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà divendres tindrem un cel serè o transitoriament entrenyinat arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més alta, mentre que la màxima serà similar. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
2: Com cada any, amb l'estiu i Sant Joan, arriba la Festa Major de l'Ampolla. Nits màgiques amb orquestres, bous, menjars populars, revetlla, correfocs i el tradicional fi de festa amb la mascletada. L'Ampolla en festes. Te l'esperaràs?
3: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però a Lehmann Sensacions, a més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Lehmann Sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.
4: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
5: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
4: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
5: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
4: Aquesta primavera, fes la teua.
6: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
0: Imagina Ràdio.
7: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona...

0: m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977-59-38-16.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Renta vaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient. Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío. Si no sou socis, a Ebretiquet. Servei de bus gratuït. 27 de juny. 27 de juny. La nit que no et pots perdre.
5: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
6: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.

0: i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
2: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
3: Bona tarda. Tot a punt a Tortosa per acollir un festival Vèrtebra Dansa més obert i innovador amb la mateixa ànima de sempre. La primera edició del retornat Festival de Dansa Contemporània, que lidera el ballarí i coreògraf local Roberto Olivan, arriba amb el nou nom de Vèrtebra Dansa, amb formacions professionals, tallers amateurs a punt d'esgotar inscripcions i espectacles internacionals, els tres pilars i l'ànima d'un esdeveniment que recull el llegat del Deltebre Dansa i que enguany se celebrarà entre el 20 i 26 de juliol. Es preveu la participació de ballarins i formacions de més de 50 països, amb professors i referents de primer nivell i amb la voluntat enguany d'incidir en com les danses urbanes estan transformant la dansa contemporània com abans ho havia fet el circ amb les arts escèniques. Escoltem a Jordi Jordan, primer tinent d'alcalde.
4: És una oportunitat molt positiva per a Tortosa perquè, per una banda, hi ha una projecció internacional de la ciutat, tenint en compte que molts dels espectacles i de les persones que vindran són d'arreu del continent europeu, i per l'altra també una activitat que dinamitza l'economia i, a més, on la gent de casa nostra podrà participar activament tant en la formació com en els diferents espectacles que es portaran a terme i que ompliran d'activitat la ciutat durant molts de dies del mes de juliol.
3: Els joves de Móra d'Ebre continuen participant en el disseny del futur skatepark i pump track del municipi. L'Ajuntament ha recollit les aportacions d'alumnes de segon d'ESO i sisè de primària del Col·legi Santa Teresa, que van ser els impulsors inicials de la proposta. Els estudiants han aportat idees i referències per definir un equipament adaptat a les necessitats dels usuaris. La iniciativa va sorgir després que l'alumnat reclamés un espai propi per practicar aquestes disciplines sense haver de desplaçar-se a altres poblacions. El procés participatiu continuarà amb una nova visita a l'Ajuntament abans de concretar el disseny definitiu del projecte. I en agenda, Amposta celebra este dissabte 20 de juny el Dia Europeu de la Música a les Terres de l'Ebre. L'acte, que tindrà lloc a l'Auditori Octavi Ruiz, servirà per commemorar els 110 anys d'història de la lira ampostina i inclou una xerrada sobre els 45 anys de la Federació Catalana de Societats Musicals i la trajectòria del moviment associatiu musical al territori. La jornada es clourà amb un concert de la banda de música La Lira Ampostina, una de les formacions més emblemàtiques de les Terres de l'Ebre. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà divendres tindrem un cel serè o transitoriament entrenyinat arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més alta, mentre que la màxima serà similar. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 2901. 658 81 2901. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Amanida amb ventresca de tonyina, cua de rap amb crema d'espinacs i hamburguesa de vedella amb foie d'ànec al Pedro Ximénez. Són alguns plats del menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Amb postres, beguda i cafès per 48 euros. I si ho vols, celebra la Revetlla de Sant Joan amb nosaltres. Menú especial i festa amb DJ per només 60 euros. 977 71 90 17 i hotel restaurant Diego.
7: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.com.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977-59-38-16.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
4: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
3: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
4: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
3: Elaborat amb les varietats Morro de Sevillanca i Farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
4: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
4: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
3: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
5: Passeu.
1: Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor. Partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
6: Pot sortir el sol.
7: Imagina Radio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La Guàrdia Civil va triplicar les inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina l'estiu de 2025. Tot i això, el nombre de denúncies, que en van ser 16, es va acabar mantenint estable respecte a anys anteriors. Segons el capità i cap del servei, Alfredo Moreno, aquests resultats són fruit de la pedagogia feta durant les campanyes de prevenció. La majoria de sancions que imposen són per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir la documentació en ordre en l'àmbit de les titulacions, certificacions d'habilitat i patronia dels vehicles. Des de mitjans d'aquest juny i fins al 15 de setembre, 3 embarcacions i una vintena d'efectius del cos s'encarreguen de controlar la costa ebrenca i daurada. Carla Meix i Bernat Sant Romà, de l'Institut Terra Alta de Gandesa, guanyen els Premis Comarcals de Treballs de Recerca. Carla Meix Escudé ha guanyat el Premi d'Humanitats i Ciències Socials amb un treball sobre els atemptats de l'11 de setembre i les seves conseqüències, mentre que Bernat Sant Romà Samper ha estat guardonat en Ciències i Tecnologia per un projecte sobre un hivernacle intel·ligent. Els premis volen fomentar la investigació, la creativitat i el pensament crític entre l'alumnat de batxillerat, i el Consell Comarcal ha destacat l'alt nivell dels treballs i la capacitat dels joves del territori. Les Cases d'Alcanar estrena este dissabte 20 de juny la primera jornada de sabors de la mar. La jornada, dedicada a la cuina marinera i al producte de proximitat, començarà a les 12 del migdia amb l'acte inaugural i s'allargarà fins a la tarda amb degustacions i activitats obertes al públic. Els assistents podran tastar 2.000 tapes amb el llangostí com a protagonista, així com ostres i una fideuada popular. L'esdeveniment també inclourà una zona infantil i l'exposició Dones i Mar, dedicada al paper femení al sector pesquer. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà divendres tindrem un cel serè o transitoriament entrenyinat arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més alta, mentre que la màxima serà similar. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.

0: los números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Amanida amb entresca de tonyina, cua de rap amb crema d'espinacs i hamburguesa de vedella amb foie d'ànec al Pedro Ximénez. Són alguns plats del menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Amb postres, beguda i cafès per 48 euros. I si ho vols, celebra la Revetlla de Sant Joan amb nosaltres. Menú especial i festa amb DJ per només 60 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'Hotel Restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
4: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
3: Si no sou socis, a Ebretiquet.
4: Servei de bus gratuït.
3: 27 de juny.
4: 27 de juny.
3: La nit que no et pots perdre.
5: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
6: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977-59-38-16.
7: Imagina Ràdio.
8: La millor música per sentir-se bé.

0: Imagina Radio.
1: Són les 9.
2: Les notícies amb Roger Franquet.
3: Bona nit. La Guàrdia Civil va triplicar les inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina l'estiu de 2025. Tot i això, el nombre de denúncies, que en van ser 16, es va acabar mantenint estable respecte a anys anteriors. Segons el capità i cap del servei, Alfredo Moreno, aquests resultats són fruit de la pedagogia feta durant les campanyes de prevenció. La majoria de sancions que imposen són per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir la documentació en ordre en l'àmbit de les titulacions, certificacions d'habilitat i patronia dels vehicles. Des de mitjans d'aquest juny i fins al 15 de setembre, tres embarcacions i una vintena d'efectius del cos s'encarreguen de controlar la costa ebrenca i daurada. Carla Meix i Bernat Sant Romà, de l'Institut Terra Alta de Gandesa, guanyen els Premis Comarcals de Treballs de Recerca. Carla Meix Escudé ha guanyat el Premi d'Humanitats i Ciències Socials amb un treball sobre els atemptats de l'11 de setembre i les seves conseqüències, mentre que Bernat Sant Romà Sant Per ha estat guardonat en Ciències i Tecnologia per un projecte sobre un hivernacle intel·ligent. Els premis volen fomentar la investigació, la creativitat i el pensament crític entre l'alumnat de batxillerat, i el Consell Comarcal ha destacat l'alt nivell dels treballs i la capacitat dels joves del territori. Les Cases d'Alcanar estrena este dissabte 20 de juny la primera jornada de sabors de la mar. La jornada, dedicada a la cuina marinera i al producte de proximitat, començarà a les 12 del migdia amb l'acte inaugural i s'allargarà fins a la tarda amb degustacions i activitats obertes al públic. Els assistents podran tastar 2.000 tapes amb el llangostí com a protagonista, així com ostres i una fideuada popular. L'esdeveniment també inclourà una zona infantil i l'exposició Dones i Mar, dedicada al paper femení al sector pesquer. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà divendres tindrem un cel serè o transitoriament entrenyinat arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més alta, mentre que la màxima serà similar. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
2: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. La Guàrdia Civil va triplicar les inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina l'estiu de 2025. Tot i això, el nombre de denúncies, que en van ser 16, es va acabar mantenint estable respecte a anys anteriors. Segons el capità i cap del servei, Alfredo Moreno, aquests resultats són fruit de la pedagogia feta durant les campanyes de prevenció. La majoria de sancions que imposen són per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir la documentació en ordre en l'àmbit de les titulacions, certificacions d'habilitat i patronia dels vehicles. Des de mitjans d'aquest juny i fins al 15 de setembre, 3 embarcacions i una vintena d'efectius del cos s'encarreguen de controlar la costa ebrenca i daurada. Carla Meix i Bernat Sant Romà, de l'Institut Terra Alta de Gandesa, guanyen els Premis Comarcals de Treballs de Recerca. Carla Meix Escudé ha guanyat el Premi d'Humanitats i Ciències Socials amb un treball sobre els atemptats de l'11 de setembre i les seves conseqüències, mentre que Bernat Sant Romà Sant Per ha estat guardonat en Ciències i Tecnologia per un projecte sobre un hivernacle intel·ligent. Els premis volen fomentar la investigació, la creativitat i el pensament crític entre l'alumnat de batxillerat, i el Consell Comarcal ha destacat l'alt nivell dels treballs i la capacitat dels joves del territori. Les Cases d'Alcanar estrena este dissabte 20 de juny la primera jornada de sabors de la mar. La jornada, dedicada a la cuina marinera i al producte de proximitat, començarà a les 12 del migdia amb l'acte inaugural i s'allargarà fins a la tarda amb degustacions i activitats obertes al públic. Els assistents podran tastar 2.000 tapes amb el llangostí com a protagonista, així com ostres i una fideuada popular. L'esdeveniment també inclourà una zona infantil i l'exposició Dones i Mar, dedicada al paper femení al sector pesquer. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà divendres tindrem un cel serè o transitoriament entrenyinat arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més alta, mentre que la màxima serà similar. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Radio.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

Imagina Radio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.